0: resposta de la gent d'Iniciativa i de la comarca. La veritat és que n'hi ha moltíssima gent. És una manifestació, crec que històrica, sí, a la ciutat, i més per el tema de l'educació.
1: Estem cansats, però al mateix temps tinguem molta força per a continuar. Tinguem desgast, però creguem que és la millor forma per a aconseguir els nostres objectius, el no parar, el treballar dia a dia.
2: Això és picar pedra. Ells tenen un pensament i jo crec que no van a afluixar, en el sentit que tot el que siga soltar diners, això ho tenen ells en un mantra. Però nosaltres no anem a defallir.
3: Jo demano a tot el món que es té que implicar aixint al carrer a protestar i a reclamar allò que per dret es correspon, com a ciutadans, com a membres d'un país.
4: Vam fer el que havien de fer, que era estar en el carrer. Tenen més testimonis, tenen la notícia completa, les imatges, els vídeos a la nostra web, a radioxativa.es, en eixa ventana especial que vam fer des del carrer en el 14è dia de vaga. Avui ja en fa 15 de vaga indefinida. L'haver tingut una programació especial, ens vam quedar sense poder escoltar a la nostra estimada Avi Grau. Jo crec que és bon moment ara, perquè també ens vindrà bé una miqueta de la seua veu, de la seua escriptura, del relax per a començar el cap de setmana i de bona música. Benvinguts, benvingudes, bienvenidos, bienvenidas.

Els Premis Literaris Ciutat de Xàtiva celebren enguany la seva edició número 38. Fins al 30 de juny es podran enviar narratives, poesies, assajos i treballs d'investigació. Així ho han contat en esta cadena. I el que més sorprendrà els oients, els premis repartiran 18.000 euros en total. Si us soc sincera, de xicoteta, els diners eren per a mi una cosa intangible i insubstancial. A casa a vegades eren un problema, altres donaven grans alegries, però la major part del temps m'eren indiferents. Així que aixòs 18.000 euros no hagueren significat absolutament res. Al mateix temps, ja en eixe moment, estimava les paraules i tot el que es podia fer amb elles. Llegir en veu alta en classe era el meu moment preferit i encara que els premis no m'importaven massa, gaudia del procés d'escriure. En l'últim any de primària vaig guanyar un concurs de narrativa sobre conducció viària. El premi va ser un viatge a la Warner i, d'afegit, unes hores de mareig dins de l'autobús. Ara, de major, les paraules són el que més m'ompli. Ben col·locades i ben pronunciades. I ara també els diners tenen importància. A vegades, quan em pare a pensar, em sorprèn el fet de que escriure una narració, un poema o un assaig de 100 pàgines puga fer guanyar milers d'euros, ja que les paraules continuen sent una cosa intangible, com quan era menuda. La realitat és que, estimats oients, les paraules són el que ens manté vius. Ho feien, ho fan i ho seguiran fent. Ja siga com una ferramenta d'informació en els periòdics i assajos, com a entreteniment en les novel·les o com a manera de reviure emocions en els poemes. I si ho penses o ho has pensat en algun moment, com jo, les paraules sí valen milers d'euros. Són tot el que està bé i no hi ha diners suficients per a pagar-les. Potser avui em conformaria amb un viatge a la Warner, però sincerament hi ha paraules que valen molt més que qualsevol suma de diners. I ben pensat, tampoc ens vindrien gens malament. Les paraules, dic.

0: calidad de 7 años de garantía. No te quedes fuera por segunda vez. Ven a por el tuyo a MG Marcos Automoción en Gandía y Xàtiva.
1: ¿Cuánto oro tienes guardado en casa sin usar? Joyas antiguas, cadenas, anillos, incluso piezas de una herencia. Y mientras siguen en un cajón, tú podrías estar disfrutando de ese dinero. En Joyería Sancho te pagamos más por tu oro. Tasación gratuita, sin compromiso y dinero al instante. Aprovecha el precio histórico del oro y date ese capricho, ese viaje o simplemente tranquilidad. Joyería Sancho, en Xàtiva y Alcoy. Porque los que a Sancho fueron, a Sancho volvieron.
2: Luces suaves, aromas de lugares lejanos, un cóctel en tu mano y sabores que te transportan. No necesitas billete, solo venir. Ganesh, mucho más que un restaurante. Portal de León 9, Xàtiva. Ganeshecléctico.com.
3: Planifica a lo grande. Itinerarios a medida, mejores temporadas, visados y seguros, reservas confirmadas y asistencia 24/7. Con Tiaki Viajes, tu gran viaje empieza antes de despegar.
0: En Tiaki Viajes transformamos tus sueños en realidad y os acompañamos desde la planificación hasta la vuelta. Entra en tiakiviajes.com o ven a pasarse del Hostal del Lleó 5 de Xàtiva. Déjate querer como te mereces.
4: Hoy por hoy, Xàtiva y Comarcas, con Jordi Compay.
5: Primera tinent d'alcalde, com cada dos divendres, amb Mora Morós. Què tal, benvinguda?
6: Hola, benvingut, tu també.
5: I si no m'he anat, estic així
6: bueno,
5: tota la setmana.
6: Tota la setmana estàs així?
5: Tota la setmana.
6: Ai, mare, ai,
5: tota
6: mare.
5: La setmana, a més, una setmana molt llarga. Què portes ahir en la samarreta, que la gent no et pot veure?
6: Pues mira, porto una pegatina que porta un logotip que fa com una C.
5: Sí.
6: Una
5: pegatina verde.
6: Una pegatina de color verd, sí. Uh-huh. Perquè és que avui el primer que he fet ha sigut passar per la taula solidària que teniu ahí baix.
5: Sí, és de la ràdio.
6: Avui tenim a les dones membres de l'Associació Espanyola contra el Càncer, a l'associació, així a Xàtiva tenim una delegació important, i estan totes elles repartides per tota la ciutat amb vidrioles i arreplegant diners per a la lluita contra el càncer. Crec que avui pues, la primera tasca que n'hi havia que fer és ixa, no? I he passat també per donar-los les gràcies, perquè la veritat és que és una associació molt, molt activa, així a Xàtiva, arrepleguen molts diners, i com sempre, pues, una associació que cuida pues, majoritàriament de dones. Te diria que pràcticament totes són dones i en una mitjana d'edat elevada i que tinguin ganes d'estar ahí, de lluitar, de fer per la resta de persones. Crec que és molt important i molt de posar en valor. Així que avui, el primer que he fet ha sigut anar i tirar uns eurets i m'han posat la pegatina.
5: Van estar tot el matí, no?
6: Sí.
5: Vale, a més coincidís amb dia de mercat, o sigui que la gent que estiga en el carrer, que avui és molta, doncs això, que passe per aixòs estants de col·lecta solidària de l'Associació contra el Càncer. A tot això, no només portes la pegatina, sinó que també portes un cartell molt gran de les segones jornades de Dona i Salut, que si no vaig errat es van acabar ahir. Podem fer ja un balanç, no?
6: Sí, sí. Pues més de 100 persones han passat esta setmana per la casa, més de 100 dones, per a interessar-se sobre estos temes. I lligat en la col·lecta solidària, pues bueno, ahir, dijous, que precisament ahir era el Dia Internacional de l'Acció per la Salut de la Dona, i en ese motiu, per la programació d'aquestes jornades és amb ese motiu, teníem a la casa a Montiel Chelet Martí, que és psicòloga especialitzada en la malaltia del càncer. Ella és treballadora de l'Associació Espanyola contra el Càncer en València, però abans, fa un any, treballava a l'Hospital Lluís Alcañiz, tenien allí la conselleria feia un conveni en l'associació i ella anava cada dia allí a l'hospital a treballar, però bueno, ese conveni es va trencar. I l'associació ens va demanar a l'Ajuntament si volíem mantindre el servei i clar, què penses que van dir? Que pressupost. Vam oferir la Casa de les Dones en seguida. I Montiel, ahir en la casa, va explicar quin és el servei, de què tracta i quins dies, quina atenció fa i quins dies està en la casa. Mm. Està dos dies a la setmana en la casa, des de fa un mes i mig, i atén tant a les persones que tenen malaltia de càncer o també als familiars que ho necessiten. Uh-huh. La veritat és que ahir que la vaig conèixer, perquè està un mes i mig ja en la casa, però no havia tingut temps.
5: No, l'ocasió de vores.
6: I ahir que la vaig conèixer, una dona molt potent, amb molta experiència, porta més de 25 anys treballant en este àmbit, i bueno, crec que és una professional excel·lent, i ja s'ha notat perquè en la casa, vull dir, ja ha hagut moltes atencions. Moltes.
5: Ara que estàs dient les jornades Dona i Salut que han tingut lloc durant tota la setmana, recordem, bueno, la valoració entenc que és positiva.
6: Molt positiva.
5: Anirem a per unes terceres, etcètera, sí. Etcètera, no?
6: Sí, de fet, anirem a per unes terceres i fins i tot intentarem que este àmbit de treball, de prevenció, d'informació i d'acompanyament en la salut estiga present, més present en l'escola d'empoderament, val? Perquè, bueno, la primera jornada, el primer dia que va ser dilluns, sí que vam comptar amb Cento Rosselló, que és el director mèdic de l'àrea del Departament de Salut Xàtiva-Ontinyent. La veritat és que aquestes jornades se fan en col·laboració amb el departament, perquè són tot professionals de la nostra àrea. I, bueno, pues a partir d'una conversa i del segon any que s'han fet aquestes jornades, vam dir, encetar, que anem a encetar la línia de treball de planificar o programar durant l'any més xerrades d'este tipus, per a que no només siga una setmana la que se parle,
5: sinó que estiga durant tot l'any també.
6: Exacte,
5: pendent, no?
6: Aleshores anem a incloure tallers i xerrades sobre la salut en les dones en l'escola d'empoderament. Aquestes jornades, el tema principal ha sigut la menopausa. La veritat és que arriba una edat que tenim uns canvis que hem de conèixer, que hem de saber afrontar-los, que hem de viure-los en tranquil·litat.
5: Que
6: no?
5: Hem d'entendre-los tots.
6: Exacte, que hem d'entendre-los tots i totes. I este tema va sorgir de la enquesta de la valoració que se va fer en les primeres jornades. Una de les preguntes era quins temes t'interessen més, ha estat molt complet perquè hem parlat de nutrició, hem parlat de incontinència urinària i també hem parlat va ser una xerrada aixina més distendida i manual de supervivència en la menopausia. Entonces, bueno, pues també és molt important l'humor.
5: Bueno, i tant.
6: Saps?
5: Sí,
6: en estos moments.
5: Doncs aquestes jornades que van finalitzar ahir i que, com bé ens acaba de dir Amor Amorós, la pretensió és que continuen no només en una setmana, sinó expandides durant l'any. Anem a parlar d'altres temes potser no tan agradables. Ara que veig ahir el logo del Departament de Salut Xàtiva-Ontinyent, bueno, este cap de setmana s'ha complit una reivindicació i una fita històrica per als nostres veïns de la Vall d'Albaida, que és la posada en funcionament per fi de l'Hospital d'Ontinyent. Començaran el dissabte amb urgències i dilluns ja en plena operativitat, almenys això ens han dit de l'hospital. Clar, això va a descongestionar molt l'Alcanyís. No tenim ninguna opinió per part de l'Ajuntament de Xàtiva, de l'hospital que està en el seu terme municipal i del que forma part del que, bueno, ara també se separen certes vies. No sé, una opinió, Amor.
6: Bueno, jo crec que és important. Pues bueno, a veure, dit així, si abans teníem un hospital i ara ne tinguem tres, és millorar. Però la conselleria no deu oblidar que la nostra àrea de
5: la cobertura
6: és gran i que, per tant, hem de cobrir totes les infraestructures en tot el personal necessari, tant mèdic com d'infermeria, com de celadors, com d'administratius, tot el personal que es necessite. Si tens tres infraestructures, no pot ser que funcionis en el mateix personal. I això és l'opinió de Xàtiva Unida i de l'Ajuntament de Xàtiva, de l'equip de govern. Bueno, anem a esperar. a que se posi en funcionament, ja veuré com...
5: Ja veuré com es veu reflectit.
6: Exacte.
5: Ahir va haver plenari, però abans del plenari el que va haver va ser una manifestació multitudinària de nou. Jo m'atreviria a dir, i això, jo no sóc de números, eh? Ho vaig dir ahir durant la programació especial que vam fer, però així a primer cop de vista va ser inclús més multitudinària que l'anterior. Molta gent, gent molt diferent, famílies, etcètera, etcètera, a un mateix crit per l'educació pública, i entre d'ells dos testimonis que crec que són importants per a contextualitzar una miqueta i després ja per a passar al plenari. Ells són Ramir Moscardó i Horacio Domènech. Ramir, sabem vostès massa, una miqueta el portaveu de l'assemblea ja que s'ha constituït a Xàtiva. Horacio, des de UGT Educació.
7: L'albereda plena i es perd la cua, no sé quanta cançen serà, però molta. Lo important és el suport majoritari, clarament, de la ciutadania i de tota la societat en general. Això és el que a nosaltres ens omple de força per a continuar lluitant.
8: Quan tinguem el document acabat, es fer una enquesta i serà la gent, seran els 200, els que voten si l'accepten o no. I a partir d'ahí, quines mobilitzacions farem? Esperem que puguem arrimar postures, que ara que serà molt lent, però tornem a arrencar i tornem a negociar.
5: Veurem què ocorre, perquè els sindicats han dit ja que volen fins i tot que durant el cap de setmana es negociï. Veurem. I mentre passava això al carrer, al plenari passava això.
9: Anava a enumerar totes les peticions que tinguin, però no vaig a fer-ho perquè ho heu fet molt i molt ben fet. Vaig a dir-vos que portem 14 dies lectius de vaga. Jo me posé la pell.
5: Era una de les professores que estava pendent en eixe plenari d'eixa moció que vau presentar entre d'altres PSOE i Xàtiva, bueno, entre d'altres PSOE, Xàtiva Unida
6: sí,
5: i PSOE.
6: I que vam aprovar.
5: I que vau aprovar.
6: PSOE i Xàtiva Unida.
5: Com era d'esperar, també t'he
6: de dir. Bueno, era d'esperar... el PP en la seva intervenció va... i alegar o va argumentar que ells volien la unanimitat, però clar, la volien amb la condició d'eliminar un dels punts, d'eliminar el punt que posa instar a la conselleria a eliminar la llei de llibertat educativa. Perquè no, però clar, no només que per a Xàtiva Unida això és una línia roja, també per a l'equip de govern, perquè ho vam presentar conjuntament i ho vam argumentar conjuntament, però la línia roja també està per a l'assemblea de 200. Després, la persona que va intervindre ho va argumentar. L'assemblea de 200 no vol eliminar aquest punt perquè la negociació va en bloc. I, per tant, ells es van queixar o van voler acusar-nos de no empatitzar i no voler eliminar aquest punt, però la realitat és que nosaltres donem total suport a les reivindicacions dels docents. A primers de setmana ens vam reunir en ells, se van demanar una sèrie de qüestions que l'Ajuntament, xicotetes coses, que visibilitzaven aquest suport, i bueno, pues s'ha il·luminat l'arc del portal de Lleó de verd, en senyal de suport als docents. S'ha penjat una pancarta en el balcó de l'Ajuntament, defensant l'escola pública. Se va facilitar l'espai, per supost, per a totes les assemblees de docents i de famílies que han volgut realitzar. I se va reunir el Consell Escolar Municipal i l'acte se va enviar a la consellera adjunta una carta reiterant este suport i se va presentar esta moció que va visibilitzar pues, que Xàtiva Unida i el PSOE estan al costat de... En definitiva, de la ciutadania, no? Perquè, com tu bé has dit, era una manifestació on se palpava, no? El suport a aquestes reivindicacions. Jo, a veure, una qüestió aixina... este matí estava veient l'Instagram, no? En un professor d'estos que s'han fet virals arrel d'esta reivindicació, i tenia molts comentaris positius i tenia uns quants negatius. És curiós, tots els negatius de homes, tots els negatius. I és que pareix que quan una professió està feminitzada o quan una professió el que té al centre és cuidar, és educar, és acompanyar, tinga menys valor que altres professions. O sea, damunt, comentaris... visibilitzant o posant argumentant que és que com jo estic mal, pues estos de què se queixen. Chico, no, anem a veure si estem tots millor, no? En comptes d'alegrar-se de que el del costat estiga millor i que, pues bueno, n'hi ha molt de masclisme ahí també, eh?
5: No va ser l'única moció la que va... presentar PSOE i vosaltres, no patisques. També Vox ne va presentar una. Hombre. Contra la,
6: la
5: regularització massiva, en este cas decretada pel govern d'Espanya. Bueno, no t'he preguntat quin era l'ambient a ir al plenari.
6: Pues a ir l'ambient era un poc de gresca. A veure... perquè són posicions molt enfrontades. Per molt que se vulgui vendre buenisme, són idees contradictòries. Vull dir, Francisco Suárez, per fi, després de 3 anys, va presentar una moció. Ja sabem el que pensa i el que vol posar damunt de la taula per a debatir. Però jo així li ho vaig dir. Crec que aquest debat el que demostro és la teua falta d'humanitat. Perquè Xativa Unida està, no és que està a favor, és que pensa que la regularització és una idea molt bona. I no només ho pensa Xativa Unida, vull dir, aquesta iniciativa naix d'una ILP amb més de 700.000 signatures, avalada per més de 900 associacions culturals, religioses, entre elles l'Església Catòlica, sindicats... Vull dir, el fet de no voler o no voler donar-li drets a la persona que està vivint al costat i que damunt està fent la feina, és... per a mi, racisme i falta d'humanitat, i així li ho vaig dir.
5: I així va quedar plasmat, recorden els oients que poden veure-ho, a través del canal de YouTube de l'Ajuntament. Es van tractar altres temes, no anem a entrar en tots, perquè ens quedem sense temps. Sí que un d'ells és que es va aprovar amb els vots favorables de Xativa Unida i del PSPB i els vots en contra del Partit Popular i Vox, el dictamen relatiu a l'adjudicació del préstec d'inversions de 2026 amb un import total de quasi 4 milions d'euros. Queda una miqueta engorrós el titular, però així una miqueta de resum, i si m'equivoque m'ho dius, amor, este préstec servirà per a financiar algunes de les partides que estan contemplades en el pressupost d'inversions del 2026. Són 19 partides i 26 obres o subministres diferents. La major partida, 2,1 milions d'euros al CRAC, al Centre Raimon d'Activitats Culturals, i 147.000, per exemple, per a portar a terme obres en vies públiques, etcètera, etcètera.
6: Bueno,
5: ho he dit bé?
6: Sí, vale. Bueno, resumint, jo per exemple ahir en la meva intervenció el que vaig destacar d'este préstec és que pues van a ser diners que van a fer van a possibilitar els projectes que milloren l'accessibilitat de la ciutat, que milloren la mobilitat, que milloren la xarxa d'aigua i que en definitiva pues van a facilitar una millor qualitat de vida en la ciutadania. Uno dels projectes, parlant de les qüestions que referim o que tenim delegació Iniciativa Unida, un dels projectes que ja està engestit i que estava esperant a la financiació d'este préstec és l'ampliació de voreres en el barri del Raval, que com pensàvem que el préstec anava a vindre abans i al final no, pues ho hem ampliat i aquest projecte, a part de tindre en compte l'ampliació de voreres, tindrà en compte també el canvi de totes les canonades d'aigua de la plaça del Raval i a més se plantaran arbres, totes tres reivindicacions històriques del veïnat del barri, no? Del barri del Raval. Han peatonalitzat la zona de Sant Joan, ara toca pues, dignificar la plaça i fer-la pues millor per a les persones.
5: Acabem, ahir també, és que ahir va ser un dia de moltes coses, de la carrera dels From Ibiza, que també van parlar, van parlar tu i jo, però van parlar abans de la presentació de l'Orgull, que ara també ho nomenarem, però també una de les coses que trobo que és important i hem de comentar, perquè ja pràcticament estem acabant la xerrada, és que ahir va haver una junta local de seguretat, va vindre el subdelegat del govern, com sol ser habitual, aquestes coses, no és ninguna excepció. I, segons la informació que a nosaltres ens ha arribat per part de l'Ajuntament d'eixa junta local de seguretat, es reafirma el descens de les xifres de delinqüència. A Xàtiva, 30% han reduït les denúncies en el primer quadrimestre de 2026, i els robatoris i les ocupacions en xalets, especialment en la zona de disseminats, com sabem, Bisquert, etc., s'ha reduït al voltant d'un 40%. Per tant, és Xàtiva una ciutat segura?
6: Bueno, jo sempre ho he dit. A veure, ahir no vaig poder estar en esta junta de seguretat, que normalment sí que estic, perquè tenia, com bé has dit, la roda de premsa de l'Orgull, però ahir estan presents totes les forces de seguretat i venen a volcar les dades. Què fem? Posem en dubte les dades que diu el cap de la Policia Nacional, així a Xàtiva, o posem en dubte el cap de la Guàrdia Civil, o posem en dubte la informació que trasllada la policia local? Pues crec que no, les dades estan ahí. No obstant, entenem la preocupació o la inseguretat que pot tindre la persona que li hagi passat alguna cosa. Però l'altre dia que escoltava jo a Marcos Sánchez, per l'amor de Déu, jo voy solo por el casco antiguo y tengo miedo. Va, home, per l'amor de Déu, que estem a Xàtiva i tots i sim per la nit al carrer i no mos passen ni ses coses, fete-ho mirar, si és que és així.
5: Acabem, vinga, amor amorós, tot i que van presentar la roda de premsa de l'Orgull, dos titulars, el primer d'ells, la carrera dels From Ibiza.
6: La carrera dels Promivici, és que, pues 18 anys i a mi m'han passat volant, i quan vam començar esta història era una a que no hi ha cataplins de fer això, i mira en lo que s'ha convertit. Jo ahir estava feliç, molt feliç, de veure Xàtiva tan plena de colors, de diversitat, d'alegria, és que per mi la paraula és alegria i orgull de ser com eres.
5: Alegria que es transmetia, per cert. I, bueno, i l'orgull.
6: Claro, orgull, ahir era...
5: Un mes queda per a l'orgull i es va presentar la programació.
6: Sí, bueno, vaig presentar la programació acompanyada de Sole i de Guillermo, perquè sabeu que les activitats de l'orgull sí que s'organitzen de manera participada i tal, i bueno, pues ja vam anunciar que l'11 de juliol és la manifestació, serà la manifestació iniciativa, serà el sopar, és la, pues, diríem, l'activitat més gran d'este mes, i que ho fem així perquè el que volem és que n'hi hagi molts orgulls en molts puestos i en moltes ciutats i poder disfrutar de tots ells. Crec que Xàtiva ho diu ben clar quan entres i veus el vinil que hi ha al costat de l'oficina de turisme, que estarà allí 3 mesos, el arc iris són els nostres colors i la nostra bandera.
5: Amor amorós, mira, ens anem amb Lead Dust, que és una de les protagonistes d'eixa nit, amb aquesta versió de Libérate, del Titi.
6: M'encanta.
5: Gràcies. Fins d'ací 2 setmanes. Adéu.

0: tormenta.
1: A priori tampoc, veritat? Lluís Francesc, bon dia.
2: Mare, quina muntona. Que va, que va, que va. De moment no, no.
1: Mare, quina muntona de calor m'ho espera.
2: Sí, sí, sí,
1: que sí,
2: sí,
1: sí.
2: Mare, no, el tema és que estàs parlant dels 33, però avui anem a passar dels 35 de nou i avui podríem apropar-nos als 40. Així que l'esplada es presenta Filomena, com se sol dir.
1: Lluís, he llegit en AEMET avui, que en AEMET Comunitat Valenciana, que avui ja en alguns punts hem tingut una nit tropical, que se sol dir. La pregunta és bàsica, és normal, és lògica, i jo crec que ja sé la resposta, però com a meteoròleg te la tinc que preguntar. És normal això un 29 de maig?
2: Sí, sí, és normal. Tenim convergències, estem molt a prop del cinturó de vents subtropicals que ens afecta directament en el moment que ja passa la primavera i, evidentment, tenim menys afecció per part del cinturó. En aquest cas, estem parlant del jet stream, el xorro tropical i el xorro polar. El xorro polar ens afecta menys perquè la circulació es queda molt més al nord i estem més a prop del xorro tropical, que ens envia pues, l'aire més càlid de latituds més baixes. I, evidentment, a partir d'ara, on ens trobem, i damunt, geogràficament, on ens trobem, al costat del nord d'Àfrica, pues, és una situació que és normal dins de lo que cap. O sea que,
1: però, i se refrany...
2: Puntualment, enguany, per exemple, enguany, ull, no hem tingut durant la primavera episodis de temperatures per damunt de 35 graus,
1: Que l'any passat no es va
2: tindre.
1: Sí, això sí que me recorde, que ho van comentar. Però escolta'm una cosa, esta dita de hasta el 40 de mayo no te quites el saio, com està l'assumpte?
2: No, no, és que hay vegades, és que és una qüestió que és lògica també. Durant la primavera i fins i tot hay que tindre molta precaució. I pensa que fins al 40 de maig no te traies el saig, no és perquè no és que siga climatològicament nostre, és més del nord d'Espanya. O sigui, perquè refrenys no són refrenys per a nosaltres, saps? Són refrenys pues, que es dediquen o que se creen en un puesto, després se fan comuns perquè ha passat una volta aquí i ha passat una volta allà, però no són climatològicament de ningun puesto. Són més, i més ara que estem en canvi de clima. O sigui, que jo lo veig molt més de part de l'interior d'Espanya, de Castella. És un refren més castellà que de la Mediterrània.
1: Bueno, parlant d'Espanya, sembla que s'ha girat un poc la tortilla en alguns punts esta setmana. En el Cantàbric tenien temperatures que tenim així en ple mes de juliol, 37 i 38 graus. Això també és normal o això no és normal, Lluís?
2: Sí, mira, pensa, tenim una situació que un dia parlaré d'ella més tranquil·lament, però perquè la parlaré en el diccionari meteorològic, perquè avui, esta setmana estem en una situació de Omega. És una situació atmosfèrica en Omega. Per què? Perquè és Omega. Perquè hi ha dos borrasques, una a l'Atlàntic i una altra al Mediterrani més oriental, un poquet més alt, perquè estan un poquet en latituds un poc més altes, i el que fan és que enmig, en el que és Europa, en la part europea, es clava una dorsal, es clava l'anticicló, i quan els dos borrasques es queden ahí, és molt complicat que es menege la situació per a nosaltres. O sigui, que canvie, que disperse, que entre en borrasques atlàntiques o que entre en retrogrades, que això és encara més complicat. O sigui, que la situació d'Omega, hi ha vegades que l'hem tingut aquí per setmanes i fins i tot per mesos. Estem tenint algunes setmanes, però tot apunta que la setmana que ve esta situació atmosfèrica en clau d'Omega sembla que se n'anirà. És un concepte atmosfèric molt xulo, molt bonic, perquè per el que passa que afecta a nosaltres en sequeres i en temps molt estable, molt tranquil i molt avorrit. Però, ull, el que me comentaves, per què? Pues mira, la borrasca que tenim en l'Atlàntic, el seu moviment atmosfèric està enviant vents del sud a la península Ibèrica. Tot el seu recorregut peninsular fa que la pressió atmosfèrica arribi allí molt alta, però no solament a la península. Pensa que en França estan tenint temperatures per damunt del 35 graus. En França està, i clar, tu imagina't, aquest recorregut de l'aire del sud continental, ese vent antitríptic que fricciona i que està sempre recorregant un lloc on no té humitat, què fa? Pressionar, fer pressió, fa pressió, fa una olla a pressió. I clar, i el que fa és que les temperatures pugen. I aquesta és la qüestió. És per la situació atmosfèrica que estem vivint ara mateix en un clau d'omega.
1: I això, Lluís, podríem dir que és una cosa temporal, és una qüestió que va quedar-se... Vull dir, per a ser pràctics, eh? Per a que l'oient que encara té dos rebequetes, dos jaquetetes en l'armari, sàpiga si ja les té que guardar fins a l'octubre o les té que continuar deixant. En este sentit, podria ocórrer que, per exemple, ara amb tota la calor que està fent, en dues setmanes tornar a fer una miqueta de baixar en les temperatures, o ara ja anem a quedar-nos així a tot l'estiu, si no pitjor?
2: Tu pensa que el dilluns comença l'estiu meteorològic.
1: Correcte.
2: O sigui que, arribat l'estiu meteorològic i estem a la Mediterrània, cosa molt rara deu de passar per a que tinguem un canvi brusco. O sigui, molt rara. I ja t'heu comentat, per un costat, sí que anem a tindre un xicotet canvi aquests pròxims dies, però res, aquí farà calor. Sí que podem tindre pues, una situació bueno, pues, que pot canviar alguna cosa, però en principi res de res. O sigui que la situació de moment tot apunta a que anem a continuar en la mateixa dinàmica d'estiu i de calor. Que sí que les temperatures baixen a partir de demà, però baixen però es queden per davall de 75 graus. O sigui que me dona igual. O sigui, passar de 38 demà a 34, ja. Pues sí, són 4 graus, se nota, evidentment.
1: Sí.
2: Però se nota, però... I sobretot, i el diumenge, tenim un canvi de rol de vents, que sí, anem a tindre de nou 33-34, però entra gregal, i el gregal pues, fa que la sensació tèrmica pues, siga un poquet menys forta com la que anem a tindre avui, que avui serà un dia, pues, la veritat és que sofocant, i que, ja te dic, el que te comentava abans, estem en un lloc on comencem ara mateix a tindre l'anticicló damunt de nosaltres, el de l'Azoriano, i és molt probable que no es menetxe, i només que tinguem com a situació així anecdòtica baixes relatives en la península que pot deixar en llocs de muntanya algú de precipitació, però per lo de més, el resto de mortals que estem aquí a la península, pues toca una situació molt més tranquil·la, que és la veritat, no queda una altra.
1: Lluís, per tant, és un bon cap de setmana per anar-se'n a la platja, no?
2: Sí, sí, i a més, i tu parlaves de les nits tropicals. Bueno, de moment aquí nosaltres no anem a tindre-les, no? Els nits tropicals sí que van a patir-les en València, capital. Van a patir-les en la costa. En la costa ja anem a començar els nits tropicals, però jo te'n recordo que fa anys, i fa anys darrere, que, bueno, els nits tropicals ja els teníem en el mes de maig.
1: Sí.
2: Però a principi, no al final. Yeah. No les acaba ja ara. Els teníem al principi. I damunt, en l'interior, no? I en la costa, bueno, hem vist en costa situacions totalment anòmales. Per exemple, Benidorm, en Benidorm patíssim. De moment, Benidorm no han tingut nits tropicals. La primera s'ha guardat per a demà. O sigui que estan de celebració perquè la situació atmosfèrica en una nit tropical, una humitat relativa molt alta, pues fa que, bueno, conciliar la zona és molt complexa. I te fas costum, però, bueno, no dorms bé i, clar, això pues, fa mal per a la biodinàmica personal, no? I, clar, per això te dic jo que sí, anem a tindre... Aquí, a Xàtiva, no crec que tinguem nits tropicals este cap de setmana. De moment, res. O sigui, de moment, però estarem molt a prop, molt a prop.
1: El que sí que tenim és ja risc d'incendis forestals. Deixa'm que et comenti a tu, Lluís, i a tots els oients,
2: sí,
1: que n'hi ha una nova ferramenta de l'AEMET que ahir mateix es va estrenar, que és un mapa, un nou índex de perill sobre incendis forestals. Molt interessant, molt recomanable de veure, és molt gràfic, que dia a dia et diu la zona en la que estàs, si té un risc major o menor. Això és, per a que l'oient et faci una idea, exactament el mateix que en els avisos i les alertes. És exactament el mateix. Una cosa és el que emet de

0: Interessant també que bueno, tenint en compte l'estiu que van tindre l'any passat, afortunadament a les nostres comarques no tant, però si a nivell espanyol d'incendis forestals, que es fa una ferramenta aixina per part de l'AEMET, és molt bé, és molt guai.
1: El conec a diari, a més, els companys del grup de predicció i vigilància de la Generalitat Valenciana que es troben a Viveros, a Benimaclet, que treballen en la OMAE de Llevant, bueno, treballen directament en prevenció d'incendis de la Generalitat Valenciana, efectuant un bolletí diari del risc d'incendis i, per supost, l'AEMET té una de les pestanyetes que podem trobar en la part de predicció. Bueno, una de les pestanyetes és risc d'incendis forestals, l'obris, i tens diverses pestanyetes en les quals pots veure, bueno, pues els diferents dies i un nivell i en uns colors que són molt llamatius,
0: molt clars,
1: per a saber exactament, que és molt, molt, molt recurrent, per a saber lo que tenim i quina és la situació. Hem tingut la setmana passada vents de llevant, el que feien que els incendis es quedaren molt més a la meitat occidental i, bueno, pues ara a poc, aquesta setmana, des del passat dijous, del passat dimecres, ja començaven riscos d'incendis per la nostra zona, ja molt elevats. Així que, entre tots, pues, treballem un poc per a l'estiu, perquè ara parlarem en el disseny meteorològic del xiquet i la xiqueta,
0: bueno,
1: que
0: sí,
1: ara
0: sí,
1: han dit... Tu saps, sí, és que vull parlar d'això i no parlar de la situació d'Omega, que l'Omega és molt més tècnic, i lo del xiquet i la xiqueta és important perquè tu saps parlat, saps que estan dient que tenim per davant un superniño.
0: Sí. Ho sé perquè el cap de setmana passat vaig estar amb un amic que és meteoròleg i m'ho va contar. No ho sé perquè bueno, siga més listo sí, que ningú,
1: Te vaig a explicar un poquet. Primer vaig a explicar lo que és el xiquet de la xiqueta, que molts no saben ni què és, i no anem a començar el superniño
0: sí,
1: i acabarem el superniño. Que si no, hay que començar de baix, perquè si no, no podem saber lo que passa a dalt. O sigui, que la situació és que sí, molt bé. El tema de pressió d'incendis és necessari.
0: Doncs, Lluís, anem ja a ello, que avui estem xerraors. Anem ja amb el diccionari meteorològic. Va.
1: Sí, anem al part. Bueno, el part, recordem que avui anem a tindre una jornada molt, molt lluminosa, molta llum. Uh-huh. Les temperatures sí queden molt altes. Avui, a partir d'esta vesprada, anem a continuar en temperatures per damunt dels 35 graus. Molta calor. Serà esa olla que tenim. I, bueno, vents que van a fort variable per en una persistència en els terrals. Les temperatures mínimes es queden per damunt dels 15 graus. Demà, potser les mínimes. I però baixen les màximes. Demà les mínimes se queden a prop dels 20 graus. Ja comencem a tindre pues, una nit un poc més càlida de lo normal. Sí. Una jornada on els núvols aniran conforme avança la vesprada, perquè tu fixa't, hi ha de probabilitat de pluges a la part sud de la península. Hi ha algunes baixes relatives que podrien deixar algunes tempestes, sobretot a les bètiques. Però bueno, nosaltres el que anem a tindre és un poc més de núvols, res més. I uns vents que començaran a baixar, que vindre de nord. O sigui, una amplitud tèrmica al voltant de 4-5 graus demà respecte a ahir, respecte a avui, el que estem dient. I a partir de diumenge, pues, les temperatures comencen a ralentitzar-se. Però continuem per damunt dels 30 graus i lleugerament per davall dels 35. O sigui, diumenge al voltant dels 34, però vent de gregal, un nord-est, que serà predominant, però cels amb escassa nuvolositat. No, el dissabte sí que anem a tindre més núvols, però res, poqueta cosa. Uh-huh. I dilluns, començarem el dilluns de nou pues, en el gregal, en unes temperatures que es queden això entre 33 i 34 graus, les mínimes a prop de les nits tropicals, però sense tocar-les, i la setmana pròxima pues serà molt pareguda, a excepció de meitat de setmana. A partir de dijous, tot apunta que tornen a pujar les temperatures i es queden per damunt dels 35. Podríem fregar de nou una temperatura com la d'avui a partir de dijous. Així que, de moment, tot apunta a estabilitat atmosfèrica, cels poc o buidats o poc nuvolosos, nuvolositat alta, es queden per sempre per ahir els núvols i les altes pressions, i de moment tot apunta que aquesta situació en Omega continuarà. Però anem a veure, a poc.
0: Val, anirem veient-ho i sobretot anirem comptant-ho així també. Després del part meteorològic, Lluís, ara sí, anem amb el diccionari.

0: Pues anem a parlar del xiquet i de la xiqueta,
1: Vale.
0: que era que sapien lo que és, i anem a parlar també, pues ja lo comentava, del superxiquet que està vendia. Bueno, que esto es un índex, el xiquet i la xiqueta, que el podem veure en una pàgina que tenim, és l'Organització Mundial de la Meteorologia, i dins d'una de les pestanyetes que podem trobar lo que és la situació actual del xiquet i de la xiqueta. O sigui, a positiva, ara el tenim neutre, eh? O sigui, ara mateix el tenim neutre. No tenim una situació proclive. Però, bueno, abans de res, anem a comentar el que és el xiquet i la xiqueta. Primer comencem, bueno, que els dos són part d'un cicle natural, ull, del clima. Horacio Capel, un dels geògrafs importants, va ser un dels que més van treballar en això, per a conèixer la situació dels canvis de pressió que havien en el Pacífic. Bueno, pues, si ell va, a finals del 90, va treure un llibre i després tot el món se va fixar en ell. Bueno, parlem del que és un cicle natural del clima que ocorre a l'oceà Pacífic, com comentava. Este cicle afecta la temperatura de l'aigua i modifica els vents, la qual cosa canvia el clima en diferents regions del món, perquè el vent és el que fa tot. Això ha de tindre-ho molt clar. Per entendre-ho millor, imaginem que la Terra funciona com un gran sistema connectat. L'oceà, l'atmosfera treballen junts, sempre, com si foren engranatges. Quan una part canvia, les altres també canvien. I què és el fenomen xiquet? Anem a començar pel xiquet.
1: Vale.
0: El xiquet ocorre quan les aigües de l'oceà Pacífic es tornen més càlides de lo normal. La zona pròxima a l'Amèrica del Sud, però això succeeix sempre que els vents, que normalment espenten l'aigua calenta cap a l'Àsia, es debiliten. Aquest escalfament no sols afecta la mar, sinó també a l'aire. L'aire calent genera més evaporació, o sigui, puja, i canvia les pluges en diferents parts del món. Exemples a nivell planetari. Al Perú i a l'Equador pot haver fortes pluges i inundacions. A Austràlia i Indonèsia poden produir-se sequeres greus i més incendis forestals. A l'Índia es pot debilitar el monsó, afectant a l'agricultura. Al sud d'Àfrica poden disminuir les pluges i afectar el subministrament d'aliments. En les parts d'Amèrica del Nord els hiverns poden ser més temperats, més càlids. A més, en canviar la temperatura de l'oceà també canvia la pesca. Per exemple, quan l'aigua escalfa massa enfront de Sud-amèrica, disminueix els nutrients, bueno, pues si es redueix la quantitat de peixos. Què és el fenomen de la xiqueta? Bueno, estem fent-lo molt reduït tot. La xiqueta és el contrari. En aquest cas, l'aigua del Pacífic es refreda més del normal perquè els vents bufen amb major força. Este refredament també provoca canvis climàtics globals. Mira, per exemple, pot augmentar la quantitat d'huracans a l'oceà Atlàntic. Al nord dels Estats Units i Canadà, l'hivern poden ser molt més freds, amb més neu. A l'est de l'Àfrica poden produir-se pluges intenses i inundacions. A l'Etiopia, que no estan acostumats, bueno, pues es poden produir. En alguna regió del Sud-amèrica pot ploure més de l'habitual. A Àsia sud-oriental poden augmentar les precipitacions. I per què és important entendre aquests fenòmens?
1: Per
0: Perquè
1: què?
0: influeixen en l'agricultura i l'aigua potable, en la producció d'energia, la pesca i fins i tot en l'economia de tots els països. Si els científics detecten que ve un esvaniment del xiquet, de la xiqueta, els governs poden preparar-se millor. Per exemple, un agricultor pot planificar quins cultius sembrar. Una ciutat pot preparar-se per a possibles inundacions. Les autoritats poden previndre d'incendis forestals. El fenomen del xiquet i de la xiqueta, pues això, són canvis naturals del clima que comencen per l'oceà Pacífic, però afecten a tot el planeta. I comprendre-los ens ajuda per a preparar-se millor en decisions per a cuidar les nostres comunitats de persones. Enguany, què
1: Sí.
0: tenim? El superxiquet. I què és el que va passar? Bueno, pues en principi te vaig a dir el que diu la predicció de l'Organització Mundial de la Meteorologia.
1: Vale.
0: Bueno, que en les acaballes de l'estiu i la tardor tenim un desenvolupament progressiu del xiquet, ull, del xiquet.
1: No de la xiqueta, vale.
0: I de cara a finals del 26 i inici del 27 s'intensifica el xiquet. Què vol dir això? Pues que en principi, progressivament, anem a tindre més calor de lo normal, més sequeres a Austràlia, Indonèsia, Sud-àfrica, més pluges i inundacions al Perú, a l'Equador i als Estats Units, menys huracans atlàntics, però ciclons al Pacífic. I què passa a Espanya? Perquè, clar,
1: Què
0: diu,
1: passa
0: sí,
1: si,
0: este m'està
1: clar,
0: contant una
1: i
0: pel·lícula
1: què
0: de...
1: passa si?
0: m'està contant una pel·lícula d'un puesto que jo no vaig estar allà, vull que era estar allà.
1: Bueno, no, no verte.
0: No, pues lo que nos pasa a nosaltres és que les temperatures van a pujar, excepcionalment a la Mediterrània. Anem a tindre alternàncies entre sequeres i episodis de pluja torrencial de nau. Anem a tindre pues, aquestes possibilitats per dir-li d'alguna forma dana, però no, la dana és una paraula màgica que no té res a veure amb pluges torrencials. Té una relació en determinades situacions i en determinats variables, però no específicament perquè passi una dana o tinguem una dana, anem a tindre pluges torrencials. Però sí, en principi anem a tindre alternàncies entre sequeres i episodis. O sigui que l'estiu que ens aguarda, de moment, i ull, més incendis i més impactes agrícoles. Així que...
1: De totes és una cosa supertranquil·litzadora per a acabar el divendres, Lluís.
0: Sí, no, però de totes formes no vaig a tranquil·litzar el dia més.
1: Vale, va.
0: Els expertes en el fenomen del xiquet, de l'Organització Mundial de Meteorologia, ens diuen que, de moment, és massa ràpid parlar d'aquesta situació. Es pot produir aquesta situació que s'intensifique tant el fenomen del xiquet com per a parlar d'un superniño. I este superniño, podria afectar molt més en una quantitat molt més intensificant en el pròxim any 2027. Vale. Però, bueno, el que te dic. Anem a anar.
1: Correcte. El 1 darrere del 2. Lluís Francesc, meteoròleg, moltíssimes gràcies per estar una setmana més amb nosaltres ací a l'Oi por Oi de Xàtiva i Comarques. I bueno, i pendents de la meteo, i pendents de l'oratge, com fem habitualment i com contem habitualment.
0: De moment, a guardar-se molt, hay que veure molt, i recordem, les índexs de radiació ultravioleta són molt alts,
1: molt de protector solar.
0: Correcte. O sigui, i evitar les hores centrals del dia per a fer tonteres, perquè jo m'agrada molt anar a córrer, però...
1: Però ara no n'hi ha ningú sentit, i sí, estic totalment d'acord. Estic totalment d'acord.
0: Efectivament.
1: Lluís Francesc.
0: I sobretot cuidar als nostres majors i als nostres xiquets.
1: Sí. Gràcies, amic, com sempre. Una abraçada molt forta, bon cap de setmana.
0: Una forta abraçada a tots.
1: Adéu.
0: Bon cap de setmana.
2: Adéu.

0: Hoy por hoy, Xàtiva y Comarcas, con Jordi Company.
1: El carburante sube. ¿Y tú? ¿Sigues pagando de más? Ahora es tu momento. Del 11 al 31 de mayo llega el cambio con Omoda y Yaecu. Híbridos, híbridos enchufables y eléctricos con hasta 10.300 euros de descuento. Más tecnología, más ahorro, más futuro. No lo pienses. Conduce el cambio.
2: Elige Moy Motor en Gandía, Denia y Xàtiva.
3: Ya estoy en casa, cariño. Vengo de casa de Javi y Natalia. ¡Menuda cocina nueva tienen! Ya lo he decidido. Pedimos cita previa en Movilco. Y vamos cuanto antes. ¡Damos el paso ya!
4: Oscar, es una idea fantástica, pero mejor díselo a tu mujer cuando esté en casa.
5: Pide cita previa para visitar nuestra exposición en Agna. Más info en movilco.es. Movilco, cocinas y mucho más.
6: ¿Eres óptico o optometrista? En Óptica Vicente Sancho en Xàtiva te buscamos. Únete a un equipo profesional en una óptica de referencia. Si buscas estabilidad, buen ambiente y un proyecto de futuro, envía tu currículum hoy mismo a primeravicentesancho@hotmail.com o por WhatsApp al 665-590-960. Óptica Vicente Sancho en Xàtiva.
0: Hoy por hoy, Xàtiva y Comarcas, con Jordi Company.
7: Set minuts passen de la una. Ja saben vostès que esta sintonia és la sintonia de l'agenda, però avui no la fem amb Carla Benavent, no per res, perquè està així en la redacció, però simplement és perquè saben vostès que a final de mes fem sempre una agenda especial, una agenda que està centrada en les activitats concretes de cultura de Xàtiva del mes al que anem a entrar. És a dir, ja al mes de juny. I la fem sempre amb Alfred Boluda, que és el regidor de Cultura. Alfred, com estàs? Bona vesprada.
8: Hola, no? Molt bé, sí.
7: I amb Mercè Llàcer, que és la tècnica. Mercè, com estàs?
9: Molt bé.
7: Gràcies per vindre. Si voleu, comencem contant-me, perquè estem off the record parlant de moltes coses, però esteu dient que veniu d'una reunió molt interessant, no?
9: Sí, venir d'una reunió que hem pensat que segur que t'agradaria.
7: Vale, va. Sí, mira el fre com me riu.
9: Bé, doncs, hem parlat moltes vegades que es treballen els projectes a molt llarg termini, perquè bueno, pues tots van acompanyats del seu tràmit corresponent i de la seva preparació, i venir de la reunió del Mil Descobreix 2026, que, com sabeu, va deslligar de la celebració del festival. Vam veure que aquesta fórmula anava bé per donar-li més entitat al que seria el certament, i ja portem dues edicions en aquesta fórmula.
7: Esta és la segona, no? Esta que va fer-se és la segona
9: edició, en aquestes característiques. I bé, la veritat és que el que volem és que els xavals, els xics i les xiques en inquietuds musicals, els cantautors i cantautores, totes aquelles persones que estan elaborant lletres i es dediquen i els agrada i tenen aquesta inquietud, que estiguem pendent, perquè no a la major brevetat, perquè avui la reunió un poc d'inici, però sí que està tot ja enllestit, i la idea és que, pues això, durant el mes que ve, isca tot.
7: Però serà, imagine, que més o menys les mateixes dates que l'any passat?
9: Sí, sí.
8: Ja ho vols saber massa,
9: sí. La idea, les dates que treballem són que durant el mes de juny apareguen, es convoquen les bases i que tot el món veja un poc les característiques, els requisits que ha de tindre, i després a la tardor, que és la fórmula que fèiem, a la tardor poder fer la final en el jurat que tenim, i que a més se podrà fer una final en uns finalistes que isquen de molta participació, perquè això és molt important també. És molt important que hi hagi molta participació, moltes inscripcions, perquè el jurat, a més, que és un jurat fantàstic, tinga molta feina i que a més tinga la dificultat de poder escollir, no? De tindre que valorar molt i esa dificultat de dir és que tots són bons, i així la final sempre és millor. I la final la farem en el CCX, en el Centre Cultural Xàtiva, la tardor, sempre amb una proposta artística per a tots els públics també, perquè a més hi ha un premi del públic, és important.
7: Sí, sí, sí.
9: que participe molta gent per a poder escollir ese dia el, i se guardó. I la veritat és que bé, pues és un projecte molt il·lusionant, sobretot perquè va adreçar a gent molt jove, entre 14 i 35 anys.
8: Sobretot perquè arriba a, a llocs ben llunyans. De fet, l'any passat va ser finalista de les Canàries, de les Illes Canàries, de Granada, altres anys han vingut de Burgos, de, l'any passat també hi havia una de les guanyadores, que era una xiqueta, crec que era de Lleida.
9: Sí, de Madrid.
8: De Madrid també va estar. És a dir, que és un festival que arriba junt. I per això volíem aprovar-ho ja, que tot aquest estiu estiga rodant per ahir, que la gent presente les seues propostes per a que el jurat ja, quan passe l'estiu, tinga ja una bona una bona massa de propostes per a que escalfe el cap a partir d'aquest moment.
7: I es manté la fórmula de partir-ho, perquè per cert, este cap de setmana finalitza el festival, el 1000. De fet, si tot va bé, perquè sé que estan de camí. Si tot va bé, ara, després de vosaltres, rebrem a Gala i Ovidio, que són avui. Ahir vam estar parlant amb Titana, que Titana és demà, posa la cirereta al pastís d'este mil.
8: Sí, sí, esta setmana ve així. Dos sessions del MIR, la tercera i la quarta, i com tu bé dius, esta nit és Gala i Ovidio, i, bueno, i demà Titana. Gala i Ovidio ja vos ho contaran ells, però és una proposta bastant nomedosa, bastant diferent, una col·laboració de... Em sembla que és una proposta que va néixer en el Barnasants i la puguem gaudir així, i és una col·laboració que jo crec que revitalitza la... allò antic, allò històric en propostes més
7: folclòric, bones. No digues antic, no digues antic, que no el queda bé tu, això, folclòric.
8: Folclòric no, antic, antic.
7: Bueno, bé, anem.
8: Sí, propostes més històriques en propostes modernes. I després, bueno, Titana, sí que ahí tinguem la qüestió i sa barreja de treballar les lletres en les sons tradicionals o folclòrics, com tu bé dies, que és una proposta també ben fresqueta i novedosa en el que és la cançó d'autor, però sobretot el que és la cançó tradicional.
7: I com ve el mes de juny, Mercè?
9: El mes de juny és un mes de finalització de temporada.
7: Claro, pues yo digo.
9: Les temporades teatrals de normal ocupen entre el mes d'octubre i el mes de maig, de normal. Nosaltres, com tenim molta activitat, pues sí que el mes de juny encara hi ha pràcticament tots els caps de setmana i està sobretot més centrat en activitats educatives i sobretot també en activitats associatives, concerts, també que hi ha, velades musicals, vull dir que estan tots els caps de setmana complets, però sobretot de propostes educatives. Sí que és de veres que en juny hi ha una proposta central per a la regidoria, que és la celebració de la crema de Xàtiva, que bé, pues, la setmana que ve donarem tots els detalls un poc de com estarà, però sí que te puguen dir el dia.
7: El dia,
8: sí, li diguem...
9: El dia, sí, el dia.
7: Serà... És molt més generosa que tu.
8: Sí.
9: Serà el dia 20 de juny. Hi ha que reservar-se el dia 20 de juny.
8: Dissabte.
9: Perquè a partir de les 8 i mitja, pues, passaran coses boniques. Boniques, novedoses, innovadores, moltes coses.
7: Això ja ho parlarem, però imagine que l'única pregunta que vaig a fer és que aquestes coses boniques, innovadores i tal, també tindran un pes, com sol ser habitual, no és ninguna novetat, en l'exterior, en la ciutat, en...
9: Claro.
7: Vale, ja està.
9: Sí.
7: Divendres que ho contarem millor. I bueno, ara que és època de finalitzar temporades de tot, una miqueta, quin balanç es fa des de l'Ajuntament d'este primer tram? Bueno, finals de 2025, primer tram de 2026, en quant a cultura referís, Mercè?
9: Estem recollint totes les dades ara per a fer el balanç realment objectiu i equilibrat, perquè tenim la cultura, de vegades parlem de forma molt efímera i hi ha també que baixar a la realitat i veure les dades objectives d'espectadors, espectadores, d'afluències, de número d'espectacles.
7: Però la impressió.
9: Sí, nosaltres, a veure, la impressió en el Gran Teatre, en concret en el Gran Teatre, perquè en la part cultural és molt ampla i podem entrar a tots els detalls, però en el Gran Teatre és que s'ha creat una dinàmica d'una programació professional, una programació variada i que hem tractat tots els estils possibles i sí que és de veres que veiem que la gent ve a gust al teatre, que bueno, hi ha molta gent que ve Moltes vegades, inclús quan hem fet propostes divendres, dissabte i diumenge, hem vingut a les 3 i ens han dit, esteu així, sí, i vosaltres també, perquè tinguem un grup de molta, molta, molta fidelitat. Més que a Mas del Teatre, som fidels al teatre.
8: Sí. Han passat crec que farem ja un nou grup.
9: Sí, sí,
7: sí, una nova associació.
9: Sí. I bé, la idea sempre, ja vos dic, estem ara pues, recollint totes les dades, de veres que hem d'esperar a finalitzar el mes de juny per a que siguin realment totes les objectives i completes. I nosaltres ja fa mesos que estem preparant l'altra temporada. Ara és ja tinguem moltes dates, moltes espectacles tancats per a la pròxima temporada. I de fet ara, pues, bueno, el dilluns se n'anem al COI, a la Mostra de Teatre d'Alcoi. Intentem anar a totes les cites que
7: puguen servir de una miqueta d'inspiració per a poder portar-les.
9: Inspiració
7: també,
9: i perquè
7: no?
9: Totes les obres de teatre que portem les vegem.
7: Sí, clar.
9: Va,
7: sí, sí.
9: Per tant, per a tu fer un test de les propostes que hi ficar en valor i escollir un poc tot el l'avantall de després espectacles que van a nutrir la programació, sí que has d'anar on se generen o s'estrenen o a mostres d'aquest tipus que pues, veurem a lo millor una trentena d'obres de teatre en pocs dies i bé, també és un foro, no? de trobada, és un lloc de trobada de tots els professionals del sector que allí pues, se generen també moltes sinergies i nosaltres aprofitem també per a treballar a tres projectes culturals a més del teatre en altres municipis de poblacions igual a les de població igual a les nostres.
7: Doncs, Mercè, Alfred, anem a anar deixant-ho així perquè ja estan arribant a la Llobidi. Només una última cosa, en este cas Valfred, com sempre, en esta nova com a regidor, va com a profe, 15 dies de vaga indefinida, com esteu?
8: Bueno, 15 dies són 3 setmanes, ja estem en la tercera setmana i ja acabem. Com estem? Pues estem emocionalment, moltíssima gent afectada no tant per aquestes 3 setmanes de lluita, sinó afectada també per la supèrbia, el maltracte en què la conselleria està portant aquesta qüestió, dilatant els temps de negociació, canviant les hores de negociació, tirant-se enrere de coses que s'havien fet, després se tira cap enrere, després diu que no ha dit, i clar, i això dona la sensació de que realment ens estan prenent el pèl en algunes ocasions, i això fa que la moral del professorat que està en vaga vaja caient. Però d'altra banda, tenia aquesta sensació, però després l'altra sensació de que estem en un moment històric d'una comunitat educativa que porta ja 3 setmanes de vaga, que feia quasi 40 anys que això no es produïa, i això la veritat és que dona molta il·lusió a la gent i molta força. Per fora, cadascú està patint, individualment cadascú està patint les seues
7: situacions. La seva progressa va perdint, no?
8: Però col·lectivament és una festa, com possiblement esteu veient quan fem les manifestacions, que és una festa.
7: Mercè, Alfred, gràcies per vindre a la ràdio.
9: Moltes gràcies. Molts anys als docents.

0: mos dona per a poder enviar a tot el que és Espanya, i bueno, la tomaca el que és Europa no enviem per més per lo delicat que pugui ser, yeah, quan està 4 o 5 dies en el transport de taronja, sí, però així després tota la gent que ve als invernacles a comprar-nos, que és una barbaritat de gent, jo només estic allí que preparant i, sí, preparant preparant els pedidos, i la gent que ve d'Alzira, ve de Carcaixent, ve de Barxeta, de Villanovo, de Manuel, de tots els pobles del voltant, hasta inclús venen de València a posto a comprar, o sea, no te, lo que jo te dic, en serio, i després a les fruteries de proximitat, que ara les tinc parades perquè com han tingut un inici de primavera molt roïn, per això vau veure que fa un mes o per ahir els preus de la tomaca, la pera, estava a 4 euros i tot, doncs m'ho ha afectat a tots un poc, però bueno, ja estem començant a tindre, el que para que és la tiu que frenar un poc, per dir, xef, hasta que no passi la fira no vull portar-vos res, perquè és que si no me aneu a agobiar i no tinc producte pa tots.
1: I en este sentit, la gent està canviant una miqueta el xip, Paco, perquè me sorprèn que fins i tot vaig a gent de València a Rafel a comprar tomaca. Jo te diria que la gent està sigui molt conscient, no?, de la importància del producte.
0: És gent, però no és gent jove, eh? Lo que n'hi ha que inculcar és a la gent jove, que és la que no té el temps de poder vindre. Què passa? Que venen els pares, venen els sogres, saps? Venen els abuelos a comprar i compren per la família, que són els que tenen més temps i venen a comprar, pues això, el que estigui, per tota la família.
1: I és fàcil viure d'això, Paco?
0: És molt complicat, és molt complicat, perquè això, quan no tens pitos, tens flautes, perquè és el que estàvem comentant, té l'horatge, després van tindre... Bueno, en un any mos han entrat dos voltes l'aigua, primer en la dana, després en les pluges que van tindre este hivern, mos va tornar a entrar perquè tingué més hivernacle a la costa del barranc. Claro. Després van tindre un mes d'aire que no va parar en un mes, claro, els plàstics van anar tot per l'aire, o sea, que és complicat. Després tinguem la plaga de la tuta, que això és, no n'hi ha ningun producte que la pugui parar. Estem molt peleant en ella, a veure si ja per fi trauen algo, però clar, també nosaltres que estem en ecològic, entonces les ferramentes que tinc per treballar
1: tampoc en són moltes,
0: estic molt limitades, claro. O sea, bacilus, sprintor i bacilus i sprintor, és que no tinc res, i feromones i trampes, ara has provat unes trampes de llum en unes plaques negres que són solars, i llavors quan se'n va el sol s'enxufen, fa la llumeta i la palometa va allà i s'apeguen a la trampa. Però bueno, és intentar lluitar contra la plaga esta. Bueno, te vaig a dir quines tres varietats porta. Així en estos moments tinguem la rosa d'Altea, tinguem la blanca i tinguem la tomaca Rafelguaraf, que és la que més venguem, o sigui, que és varietat òptima.
1: Vale, la òptima, a veure si ho faig bé. La òptima.
0: Òptima.
1: La rosa d'Altea.
0: Rosa d'Altea.
1: I la blanca només que n'hi ha una, perquè la blanca té, es està comentant off the record.
0: Sí.
1: És molt difícil la blanca, eh?
0: La blanca és complicat, jo te ho vaig comentar ja l'any passat. Mm. És complicat de, bueno, per mi fer el planter no, però de cultivar sí, perquè si no te la saps administrar bé, pot ser que facis la plantació i tisquen dos o tres tomàquets per planta. Entonces sí que tens que saber...
1: No em digues això, Paco, sí, que sí, me n'heixit una.
0: Sí, però bueno, que si saps administrar-la bé, ne pots fer més.
1: Porta tot l'any patint, Paco.
0: Després t'explicaré com un truquet, però no vaig a dir-lo per...
1: Vale, no, això que deu que sí. I estes tres, no només això, sinó també que portes dos pots... Entenc que un és de conserva i l'altre és de...
0: Mira, n'hi ha un tomaca en conserva, que és tomaca, tal qual.
1: En aquest cas és òptima, la que està en conserva?
0: Això és tomaca valenciana.
1: Això és valenciana.
0: Sí, està vale. Valenciana, està la masclet. Vale. I això és confitura de tomaca.
1: Buah, fa un poc de formatge. Buah,
0: això és impressionant.
1: Un poc de formatge de la llosa, així una planxa...
0: Buah, això és espectacular. Vos ha portat això perquè, a part de la tomaca en la fira, en els nostres estants, pues, també anem a tindre llavors, anem a tindre plantes, anem a tindre tomaca seca, que no la vol aportar, anem a tindre confitura, anem a tindre mermelada de kiwi groc, que això no ho pots trobar en cada lloc, mermelada de kiwi groc, que està espectacular. Tindrem tomaca, en conserva també, natural.
1: Que també la feu vosaltres.
0: Exacte, bueno, molt envasen uns amics d'Alzira, però sí, és el producte és nostre.
1: Quina barbaritat. Com va ser la fira d'enguany? Divendres comença, dissabte, diumenge?
0: Pues es comença divendres, farem el concurs per la vesprà de la millor tomaca, que d'ací vull convidar a llauradors que estiguen sentint-nos que vulguin vindre a concursar, que és gratis.
1: Pepe Sánchez, col·laborador nostre,
0: correcte,
1: participa en guany,
0: sí, ja m'ha quidrat, ja m'ha quidrat, ja li ha destinat un lloc.

0: m'ha dit que ve a
1: guanyar,
0: a publicitar-se i a guanyar allí. Jo dic, primer passa el ruedo i després ja veurem. El jurat és estricte, a més que està el president de l'associació, està algun influencer, n'hi ha diversos cuiners, o sigui que el jurat és un jurat important. I tinguem pues, l'apertura de la fira, el concurs de l'Altomaca, que és memorial al meu germà Gonzalo, i ja després ja comencem dissabte a full en autobusos i diumenge també. Tinguem actuacions musicals, la gent se ho va passar de categoria. A part, tinguem més expositors que mai.
2: La ventana de Xàtiva i Comarques, con Jordi Company.
1: Altra d'agenda, en este cas, de festes de moros i cristians. A Vallada, demà, celebració segona trobada de moros i cristians de les nostres comarques a esta localitat de la Costera. Vam poder comentar-ho amb la seva alcaldessa, amb Maria José Tortosa.
3: Convide a tota la gent de la comarca a que mos acompanye, a que disfrute d'este dia, perquè sens dubte és un dia lúdic, és un dia de germanor, on fem cultura, tradició i on van a intercanviar-se les costums, les organitzacions d'uns i d'altres i després pues, a gaudir a tota aquella gent que no participem des de dins, però a veure realment el muntatge tan xulo que mos organitzen cada any en diferents municipis per a fer aquestes festes que ja són tan nostres. Vallada, ja anem ja per el 46 aniversari. Eh?
2: La ventana de Xàtiva i Comarques.
4: Precios imbatibles en Rapimueble. Apilable de salón 285 centímetros, 349 euros. Cheslón de gran confort, 399 euros. Más ahorro, más ofertas, más barato. Financia tus compras en 6 cuotas sin intereses y empieza a pagar dentro de 3 meses. Estamos muy cerca de ti y en rapimueble.com.
2: La ventana de Xàtiva y Comarcas. Con Jordi Company.
1: I acabem amb cinema, amb un curtmetratge, Els llençols blancs, el primer curtmetratge de la cineasta Alicia Arnau, de Canals, però bueno, residenta a Xàtiva, en definitiva, de la cineasta de la Costera, que s'estrena en pantalla gran el pròxim dilluns, 1 de juny. Serà a la seu de les GAE, a València, en una presentació d'uns premis d'una convocatòria que és la prèvia a la nominació per als Goya, o sigui que poca broma. Vam parlar amb ella també el nostre Hoy por Hoy sobre este curtmetratge meravellós. Comptens en primer lloc les 5 W del periodisme. Què, com, quan, per què?
5: Bueno, Els llençols blancs per a mi ha sigut un viatge emocional molt gran. Va néixer fa uns quants anys en pandèmia, no? En època Covid, que estàs a casa, et quedes sense feina i dius vaig a intentar escriure, no? I naix de inspiracions quan llegeixes certes històries, no? Jo vaig llegir una història que me va marcar molt i després de tot el recorregut que tens pues jo en este cas en cinema, en audiovisual, en gènere, no? També que ara ens plantegem moltes coses respecte a la visió de gènere, de feminisme, que abans no, no? I fent un exercici d'imaginació, no? Per dir-ho d'alguna manera, vaig pensar amb les meues iaies, que ja no estan, i inspirant-me una miqueta en tot això, tenint temps per a escriure i per a fer tot aquest viatge emocional, em vaig llançar i vaig escriure la primera versió en pandèmia i anar treballant-la després, i ara pues mira, ja tinc el curtmetratge fet.
1: He tardat 5 anys en això eixir, i això sí que ho podem dir, i amb moltes dificultats, Alicia.
5: Sí, bueno, al final jo soc muntadora, és el primer projecte que escric, el primer projecte que dirigisc, i bueno, el cinema ja sabem que és una miqueta difícil també, no? El trobar la financiació, trobar una productora que vulga apostar per esta història, bueno, és una miqueta difícil, elitista... I a més, també molt central, no? Jo no estic a València capital.
1: No estàs a Madrid.
5: No estic a Madrid, i clar, descentralitzar un poquet això, pues, a vegades costa també, no? Però és una alegria que arriben aquestes històries. N'hi ha molta gent que aconseguís fer històries fora de la capital.
1: Afortunadament, i nosaltres contar-les. Així, a mode de sinopsi, quina història es conta en els llençols blancs?
5: Bueno, els llençols blancs conten la història de d'una visita de qualsevol de nosaltres que podria ser, no? Eixa Sofia en el curtmetratge, una adolescent que busca saber la veritat, no? La vida real, no? A sentar-se a parlar, però a parlar de deberes, a escoltar de forma activa a sa abuela, no? Quina vida té, quina vida ha tingut, qui ha sigut, les seues renúncies, els seus desitjos, les seues decisions, no? I el curtmetratge enfoca tota aquesta part de la visita que li fa per a intentar descobrir-la i per a intentar sobretot fer-la humana, perquè tots tenim en la nostra ment les nostres iaies molt idealitzades.
1: Sí,
5: I de fet, amb qui parles, tot el que contem de les iaies és el mateix, és com si hi haguera una única iaia per a tots i totes nosaltres, no? Aleshores, el que s'intenta en este curtmetratge és a través de la figura de la neta i de la iaia, indagar un poquetet més en la seva vida i baixar aquesta figura idealitzada per a tindre-la com a humana. La protagonista adolescent va buscant a sa abuela humana, la real. Mm. I clar, quan per fi la té davant, no sap com reaccionar.
1: Yeah.
5: Que jo pense que això podria passar-nos a tots, no?
1: És que jo crec que molts de nosaltres, jo el primer, no ens atreviríem a fer certes preguntes.
5: Clar. Jo crec que lo guai del curtmetratge és això, no? Que siga qui el veja pot sentir-se una miqueta remogut per això, perquè a més sabem les nostres iaies o pensem, no? Perquè sabem, no sé si ho sabem, però sempre pensem que han tingut moltes renúncies, però exactament no sabem quines. I aleshores afrontar-se a una conversació així amb elles, jo crec que no serà tot tan fàcil com igual nosaltres pensem, i és el que li passa a Sofia en el curt.
1: Sofia, que per això sempre va amb una càmera.
5: Sofia va amb una càmera, sí.
1: Per què?
5: Això va ser un poc per posar-me un poc en la pell també, no? De este curt no és autobiogràfic. Perquè jo no he pogut parlar amb les meues iaies del que ara m'agradaria.
1: T'hauria agradat?
5: Sí, jo crec que sí. De fet, el curt també naix un poquet d'això, no? De dir, a veure, jo ara mateixa, si les tinguera davant, què els preguntaria? I clar, els preguntaria moltes coses molt difícils de contestar, no? I aleshores, què passaria si me contaren alguna cosa que xocara amb la meva manera de ser o amb la idea tan profunda, tan forta que tenia jo d'elles, no? Com reaccionaria? Sabria reaccionar? No sabria reaccionar? Aleshores, tot això se reflexiona un poquet en el curt.
1: I es grava a través de la càmera.
5: I es grava a través de la càmera de Sofia, que també és com que queda patenta i la veritat de sa abuela, encara que ella no s'atrevisca a mirar-la a la cara, ¿no? En un moment determinat.
1: Nos vamos, gracias como siempre por estar al otro lado. La información siempre actualizada en radioxativa.es, en nuestras redes sociales y en la nueva app de la cadena SER. Nos volvemos a escuchar el lunes. Buen fin de semana.
2: La ventana de Xàtiva y Comarcas. Con Jordi, con...
6: Si algo hemos aprendido de la vida, es que la vida nunca deja de enseñarnos. Cada paso nos acerca más a quien queremos ser. Impulsa tu camino con Universidad Europea, la red universitaria número uno de España que mira contigo hacia el futuro. Universidad Europea, ve más allá.
7: La Ventana, con Marta Delvado.